0: Nos vamos.
1: ¿Hablas catalán?
2: Yo parlo també.
3: Sí?
2: En català?
3: Sí, jo parlo també.
4: Molt bé, molt bé. Estupendo.
3: I parlo amb ells en Miami també.
5: Idiomas, querida.
2: En català?
3: En català, sí.
6: Si jo també sé català. Sí, seguro.
7: Tomàs, de passo en català a la comida de germà nostra.
8: Por favor.
3: Sisplau.
8: Sisplau, por favor, de comida de menjar.
9: Nostra cultura és la que és, la del bar.